0: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Doncs sí, molt bon dia. Són 12 i 21 minuts i després d'un diumenge carregat d'emocions encetem una nova setmana en aquest Hoy por Hoy on tinguem la Vall d'Albaida. Ahir la comarca va eixir al carrer per viure una jornada històrica amb la victòria d'Espanya davant l'Argentina en la final del Mundial de Futbol. Places plenes, pantalles gegants, celebracions, alegria, però també incidències provocades per la meteorologia. El reventó tèrmic que va sorprendre diversos municipis de la Vall d'Albaida va obligar fins i tot a suspendre alguns actes i va deixar nombroses conseqüències que avui analitzarem. Perquè la calor continua sent protagonista, encara que les temperatures donaran un lleuger respir durant estos dies. Després ho preguntarem al nostre meteoròleg, a Lluís Francesc, i seguirem molt pendents del cel, amb possibilitat de tronades, ratxes fortes de vent i tempestes que poden tornar a aparèixer avui. I a més, avui és el Dia Mundial dels Escacs, un joc on cada moviment compta, igual que passa cada dia amb l'actualitat. Vosaltres podeu triar una partida d'escacs o una partida d'informació. Nosaltres vos proposem la segona, amb totes les notícies, entrevistes i protagonistes de la jornada. Així que comencem. Això és Hoy por Hoy, on tinguem la Vall d'Albaida, a Ràdio on tinguem Cadena Ser. Benvingudes, benvinguts, posem les peces en moviment.

0: Doncs el que anem a fer és, com no, preguntar-li al nostre meteoròleg, a Lluís Francesc, quina és la predicció meteorològica per a les properes hores. A veure, Lluís Francesc, molt bon dia.
1: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. La setmana estarà marcada per la calor a la península i és que ens trobem en plena canícula, moment de l'any en el que les temperatures són les més altes i encara així els pronòstics assenyalen que arribarem a valors clarament superiors als habituals. En quant a precipitacions, en general seran escasses, també és normal l'època que ens trobem. Hem iniciat la setmana amb avisos per altes temperatures, a més per tempestes, a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I els avisos per altes temperatures es mantindran mínim fins a meitat de setmana. De moment, este dilluns, puja les temperatures, valors propers als 40 graus, intervals nuvolosos i molta calitxa. Les nits van a continuar sent entre tropicals i tòrrides, segons la zona. Hem de dir que demà dimarts podríem arribar als 40 graus, una altra jornada boscosa i molt càlida.
0: Doncs res, paciència, no ens queda altra. Tomàs Marín, molt bon dia.
2: Bon dia, Esteban, què tal?
0: Molt bé, i vos?
2: Jo, molt bé, la veritat. Molt, molt, molt bé. Bueno, estic bé pel que fa al resultat d'ahir i tot el que ve, tota la festa, tot el que van gaudir, però sí que és de veres que pel que fa a la meteorologia no estem del tot bé, sincerament. No són unes temperatures que ens sorprenguen, la veritat, perquè són temperatures que on la màxima la tenim en els 34 graus que marca en aquests moments la Rambla de Mariola. A Bocairent, per a que es faci una idea als nostres oients. La mínima de 29 graus a Atzeneta d'Albaida. De 28 graus, disculpeu. En aquests moments, on tenim 29. I per posar-te dos exemples de com estan les coses a la comarca, en tenim 30 graus a Aielo de Malferit i 31 al municipi de Fontanars dels Alforins. És a dir, molt repartit de tot, però crec que les afogores està marcant un poquet.
0: Sí, i per el que ha dit Lluís, anem en ascens.
2: I canícula.
0: Buf. Sí, mare meva. Anem amb la picaeta, vinga, anem allà.
3: Hoy por hoy en Tinguem Vall d'Albaida. La picaeta.
0: Una picaeta en la qual sols estem tu i jo.
2: Sí.
0: La setmana passada ja ho explicàvem, que poquet a poquet anem agafant vacances. Tu vas tornar avui de les teues merescudes vacances. I anem a parlar, primer que res, de què és el que hi ha avui a aquest espai, en el Hoy por Hoy on tinguin la Vall d'Albaida. Anem a analitzar les conseqüències del reventó tèrmic que va afectar ahir a la comarca. Parlarem amb el regidor d'esports de l'Olleria, Dani Semper, després de la suspensió de la retransmissió de la final del Mundial en pantalla gegant per motius de seguretat. I també amb l'alcalde d'Alfarrasí, Ismael Sant Víctor, per conèixer els danys que va provocar la tempesta al municipi. També farem balanç de la gran festa que es va viure a Ontinyent, amb la pantalla gegant instal·lada a la plaça Major per seguir la final del Mundial, en una entrevista amb el regidor de Joventut, Àlex Borrell. I en clau política rebrem la visita del síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, que està avui de visita a Ontinyent. Vindrà també així als nostres estudis, junt amb el portaveu de la formació a Ontinyent, Nico Calabuig. Ells ens parlaran d'habitatge, indústria i també, com no, d'actualitat política. Anirem a parlar també de cultura, perquè la cultura ens la portarà Lola Domingo, que és la nova directora artística de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, que ens presentarà la programació de la versió d'estiu del festival, perquè, com tots sabem, la Mostra Internacional de Titelles té lloc al mes de novembre, però des de l'any passat o fa uns anys han fet una versió d'estiu que començarà este dissabte 25 de juliol. Ella, Lola Domingo, ens ho explicarà. I per afrontar aquests dies que parlàvem, Tomàs, de calor, sí, que tenim, a lo millor no ens apetís tant menjar, rebrem a l'estudi a la youtubera ontinyentina Carmina Gramaje per compartir receptes i consells de cuina fresca per a aquests dies, eh?
2: M'encanta lo de youtuber Carmina, eh?
0: Sí.
2: Li queda clavat.
0: Sí. I tancarem el programa amb Màgic Almendros, que ens presentarà Concierto Mágico, un nou espectacle que fusiona màgia i música en directe i que pròximament arribarà als pobles i entitats. Doncs tot això i l'última hora de la informació de la Vall d'Albaida, avui, a l'Hoy por Hoy d'Ontinyent, així fins les 2 de la vesprada. Això en quant a les 2 de la vesprada. Després, a partir de les 2 i 10, arriba l'hora 14.
2: Exacte. Esteban, tu on vas veure la final?
0: Jo estava a Gandia, però sí. No la vaig veure.
2: No la vas veure?
0: La seguia a través de l'aplicació de la SER.
2: Ostres, que bé, que bé. També, si no n'hi ha informes, pues ja sabem que l'aplicació de la SER, vamos, ens ho ha arreglat tot. Jo estava en casa amb els amics, però molta gent no es va triar les pantalles gegants, les terrasses de bars, les pròpies cases, això ja cadascú que ho faci com vulgui. Doncs anem a fer un repàs de com s'ha viscut a tots els municipis de la Vall d'Albaida i la gran festa del futbol que vam poder gaudir ahir per a Cosino i la segona sala, la samarreta de la selecció espanyola. Bueno, són una gran quantitat de municipis que vam tindre, també sí. Parlarem un poquet d'aquestes últimes declaracions que es contaran en una estona tant Ismael Sant Víctor com Dani Semper en relació a aquests accidents que hi van tindre. Però clar, els accidents no sols van ser meteorològics, sí que és de veres, si vaig incidir en això, este matí quan ha arribat, comptar 6:15, 6:20, intentant on teníem per Paduana, doncs eixa font que trobem abans de pujar per la plaça fins a pujar al Col·legi de la Concepció, doncs estaven les valles, les desbordades...
0: La Font del Salvador.
2: Exacte, doncs, sincerament, són imatges que no agraden. I més, quan passes el pont de la Paduana, arribes a la plaça de la Concepció, que està acabadeta d'estrenar i també està acabada de posar el pescauret, doncs, trencat. L'han restaurat ja. Si passen per allí, ho veuran, però es veu a la perfecció com no hi se talla, que és... L'escultura és una verdadera llàstima que passen aquestes coses quan estem parlant de celebracions i d'una cosa de l'àmbit esportiu, que no té que ser una festa, que no té que ser anar al libre albedrío, com es sol dir. Bueno, farem un repàs de tot això i com estan les coses, però sincerament ha regnat la calma en general. Uh-huh. Per altra banda, en la informació que també cal contar a banda del Mundial, estem un poc segats en això, però sí, és el però més bueno. Normal del món, faltaria més. Anem a parlar de diverses qüestions. Vull centrar i posar la mirada sobretot pel que fa als incendis forestals, ja que parlar de molta prevenció. Van tindre un esglai allotjent a la planta de biomassa. Van tindre allí, a més, un incendi que va passar d'eixa planta a ser un incendi forestal. Estem en risc extrem. Encara que vegeu que les temperatures són aixina baixetes i que estem aixina com en núvols en un dia un poc estrany, no, cal anar amb cura tots els dies. I s'han realitzat diversos treballs a nivell de Guàrdia Civil de Seprona, a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. També us comentarem un poquet i aquests consells que cal tindre en compte i també altres qüestions que ens van aportar sobretot als municipis de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, a més de centrar-nos en eixa visita de Valdoví, així amb la capital de la Vall d'Albaida, i escoltarem aquestes declaracions i farem un resumenet també a la nostra hora 14 on tenien la Vall d'Albaida i tancarem, com sempre, contamos un poquet com està l'esport a la comarca. Farem un poquet de balanç sobretot d'eixes 24 hores esportives d'on tenien que van reunir a més de 2.000 persones el passat dissabte. Brutal.
0: L'altre dia ho parlava en Miguel, recordes la diferència d'aquestes 24 hores a les de l'any passat, que va haver una alerta roja?
2: Sí. I vam tindre que estar, vamos, que si arribava, si no arribava, bé com es feia... Sincerament, se'ns junta tot moltes voltes, però bueno, l'estiu marca aixina i què li anem a fer? Bueno, ja que adaptar-se.
0: Han sigut unes 24 hores més tranquil·les, en quant a això.
2: I ens alegrem.
0: Sí. Alguna notícia esportiva que pugues donar-nos?
2: Pues a hores d'ara, jo sé el que passa, que estic aterrissant ara. Estic aterrissant. Però sí que de veres que puc contar-vos que César Mira i Quique Marín, que són atletes destacats del Cabo Antillent d'Estor Logístic, van finalitzar amb el Campionat d'Espanya Sub-20 a Màlaga, la seva temporada esportiva amb el Cabo Antillent d'Estor Logístic. Farem un repasset també deixen el nostre hora 14. Ja tenim, jo vau publicar, si no recordem, la setmana passada, aquests horaris dels pròxims partits de pretemporada de l'Ontinyent 1931, un Ontinyent 1931 que ara per ara continua perfilant-se i que la setmana passada va tindre aquesta assemblea de socis on es va parlar d'un poquet quin és el rumb actual que té el conjunt d'Ontinyentí.
0: Doncs no hi ha Ser Deportivos, no hi ha Ventana, hi ha Ventana Comunitat Valenciana, i aquests són els continguts que tenim de moment per a doncs, aquest programa i després de l'hora 14, però com sempre estem pendents
2: de l'actualitat. I més avui, en aquest dia de ressaca de tothom, la veritat. Tu has dormit bé avui i tot, tranquil·leta,
0: a
2: mi m'ha costat una barbaritat. Uf! El primer dia se m'està fent duret.
0: Costera amunt,
2: damunt de deberes. Sí. Bueno, menys Costera amunt se li va fer als pobres argentins. Gràcies, Esteban.
0: De res, espera un moment. Si escoltes això, a veure...

0: Ti podries dir que és música festera, és sí. un pas doble, però sí. és un pas doble que porta per nom Brisas del Clariano, que és autoria de el mestre Ferrero.
1: Ostres.
0: Per què estem escoltant això? Doncs per contar-los als oients que este proper dissabte de 1 a 2,
1: sí.
0: Ràdio Ontinyent realitzarem un programa especial dedicat a aquest centenari i al que després, hores després, a les 8 de la vesprada, a partir de les 8 de la vesprada, hi haurà a l'esplanada de Tortosa i Delgado, on les quatre bandes d'Ontinyent interpretaran peces del mestre Ferrero, un concert tot dedicat a peces del mestre Ferrero, i que abans ho contarem, com estem dient, a partir de la 1, de 1 a 2, així a Ràdio Ontinyent.
1: Dia gran, eh?
0: Sí.
1: Dia molt, molt gran. Per cert, mira, parlant del mestre Ferrero, jo estic tenint un problemón pel que fa al dia de que s'interpreta la marxa Morachimo a la Plaça Major, perquè està tot el món dient-me si puc anar, si puc anar. A veure, pugueu vindre, sí, perquè clar. Ho digueu, pugueu veure l'entrada de bandes, però sí que és de veres que cal arribar prontet per a poder gaudir de la festa, anar veure Bechimo, perquè és una experiència sincerament espectacular. Jo vaig viure el primer any i no té ningú tipus de sentit el que se faci a Ontinyent, així que res, mestre Ferrero, centenari, acte gran i damunt tot contra Ràdio Ontinyent.
0: Sí.
1: Que no pots demanar més.
0: Me ve bé el que has dit tu de que hi ha que arribar pronte. Doncs al concert s'obriran les portes a les 6:30 de la vesprada per a que la gent doncs puga acudir doncs amb temps per agafar el seu seient abans de que arranqui el concert a les 8 de la vesprada. 6:30 de la vesprada s'obri les portes per a poder accedir. Tomàs, anem parlant. Gràcies.
1: Gràcies, que vaja bé.

0: Hoy por Hoy Valdealbaida.
1: Son les 12 y 36 minuts i el que havia de ser una gran festa del futbol a l'Olleria, amb centenars de persones reunides per seguir la final del Mundial entre Espanya i Argentina, al poliesportiu municipal, amb una pantalla gegant, va acabar convertint-se en una situació d'emergència. Un reventor tèrmic, amb fortes ratxes de vent, registrades només uns minuts abans de començar el partit, va obligar a l'Ajuntament a suspendre l'acte per motius de seguretat. Avui volem conèixer com es va viure aquella situació, quines decisions es van tindre que prendre, i també aprofitar per parlar de l'activitat esportiva al municipi amb el regidor d'Esports de l'Olleria. Dani Semper, bon dia.
2: Bon dia, què tal, com estem?
1: Primer que tot, com esteu després d'aquest susto que es va viure al poliesportiu?
2: Pues vam passar algun moment xungo, perquè és que, clar, la meteorologia és tan capritxosa i ho vam vindre, de fet teníem avisos de possible tronada, però bueno, és que es va tocar, parlant aquest matí en el servei de meteorologia, era una loteria pura i dura. Ens va tocar a nosaltres i al Farrasí. De fet, a nosaltres un poquet més. I clar, a les 8:50 i alguns minuts, l'ambient del poliesportiu era formidable. O sea, si sentes cadires, que ja no en quedava ninguna, gent continuava entrant, se ven que de cadires ja, era un mogolló de gent, merchandatge, molt ambientat. O sea, havien fet un ball previ, xiquetes del ball, en la canció de Shakira. L'ambient era formidable, la pantalla gegant, però gegant, i l'ambient era molt xulo. Però va mirar al cel i de repente, en 3 segons, allà va ser com un mini tornado, perquè és que va ser algo... Ens va recordar a Cullera, al festival este del Medusa. Vull dir, ens va recordar a coses fortes i de repente, clar, la gent va ser nerviosa. Clar, estàvem en el camp de futbol i les torres del camp de futbol és que es movien. I clar, mirem cap amunt i la gent es va assustar. No va fer falta desallotjar, et van desallotjar les soles. La gent se'n va anar directament a uns quants minuts de començar el partit la por més gran era la pantalla, perquè estava penjada, no? Com es penja, va per mòduls i està penjada. I el tècnic l'havia agafat de lo que és l'edifici, però així i tot van patir, ja no per la pantalla, que al final són grans materials, sinó per les persones que estàvem allí, i m'incluïsc, intentant que no volcara. Va ser un moment prou angoixós, però bueno, de res. Ahir vam quedar a les 9:02. Tinc un vídeo gravat que li envia l'alcalde i dic, mira, el que ha passat, 9:02, i no hi ha ningú, no queda ningú, hi ha les caires per terra, i el partit de futbol ja estava en marxa, i allí es va quedar una situació un poc complicada, però bueno, va passar, i ja està.
1: Quan vos adoneu de que allò no era una simple ratxa de vent i que calia suspendre la retransmissió, quan vos vau adonar?
2: És que realment no vam suspendre. És que ja se'n va anar la gent. És que la gent se'n va anar per por. Vull dir, per por, perquè la situació... clar, es va perdre la senyal, perquè clar, el portàtil va anar volant, els cables ja van anar volant, la pantalla anava feia un estambà des de por si no l'agarràvem. La retransmissió va quedar sense senyal i clar, la gent estava dient, s'arreglarà, no s'arreglarà? Dic, jo a tots els dies, sí, ho arreglarem perquè fa aire, però després no farà més aire ja. Però va haver un moment que diguem, no, així el que ha passat és que se n'ha anat tot i no es pot recuperar, però la gent se n'ha anat ja i no anem a tornar a muntar-ho. I ahir el més perillós va ser els operaris que estan allí intentant que no caiguera, i la por era que es caiguera damunt. Però bueno, una volta passat això, pues la gent se'n va anar ja, i ja el partit començat, ja la gent no anava a tornar i van decidir desmuntar la pantalla per seguretat, per si n'hi havia una altra ratxa.
1: El més important és que no va haver de lamentar danys personals, no?
2: Amb
1: aquesta rapidesa que la pròpia gent, com tu dius, doncs sí, va eixir corregents.
2: Sí, va ser el mateix concert, el mateix operari, i jo i el xic que ens feia les fotos, que feia, el xic que estava cobrint la premsa, els que van més o menys, els que es van estar allí, doncs un poc que la gent no s'arrimarà a la pantalla, que les allotjaren ràpid, i després ja va plegar la policia local i van allotjar ràpidament la gent ja canalitzant cap a baix. Però bueno, també la gent un poquet perquè tenia pressa d'anar-se'n a casa i enxufar la tele, va desallotjar ràpid. Però bueno, sí que hem suplit danys materials, no només allí, arbres, ha caigut un munt d'arbres per la via pública, han trencat faroles, la carpa que estava atornillada, la carpa del socorrisme de la piscina que estava atornillada a terra, va eixir volant a la pista d'atletisme. Vull dir, han hagut danys... El cementeri el tinguem un desastre, un munt de rames que han caigut i han fet molt de mal en canalitzacions i tal. En definitiva, danys materials d'este reventor tèrmic, que és que la meteorologia és molt capritxosa i, mira, ens ha tocat la loteria i ens ha tocat això justament a uns minuts de la final del Mundial. Però, bueno, és així, i així és com ho han sofert i ja està. Al final, la gent, perquè vam eixir, només acabar el partit, la gent, pues, com en d'altres pobles, no, va eixir al carrer i a celebrar-ho, així en este cas, en Olleria, ja és tradició celebrar en la rotonda de Sant Miquel, no?, i posar-li a Sant Miquel una bandera de la celebració. I, bueno, de fet, els regidors estan pensant: anem a serveis municipals, agafem una escala, posem la bandera, res, abans de pensar si ho ja s'ha de posar. El pueblo ha hablado. I la bandera ja s'ha de posar i estan celebrant tot. Res, ha passat la celebració sense ningun conflicte, sense res, en harmonia, i ja està, hem celebrat que Espanya és campiona del món, no t'ho volta.
1: Doncs, com dèiem, millor que es va quedar ahir en un esglai i res. Doncs, Dani Semper, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga, bon dia, adéu.
2: Vinga, adéu, bon dia.
1: I de l'Olleria anem a altre municipi veí, perquè aquest reventor tèrmic també va afectar a Alfarrasí. La tempesta va obligar l'Ajuntament a tancar este matí la piscina municipal per poder dur a terme tasques de neteja. Qui millor ens ho pot contar és l'alcalde Ismael Sant Víctor, a qui li donem la benvinguda. Ismael, bon dia.
0: Hola, bon dia, com estem?
1: Molt bé. Primer que tot, com va viure Alfarrasí, aquest reventó tèrmic que va sorprendre ahir per la vesprada?
0: Bueno, pues, a part del vent que va fer, que va ser tremendo, pues molt content de que Espanya, després d'enfrentar-se a un equip que, és mentira, un equip tan històric com el d'Argentina, que faig aquest tipus de futbol, pues és molt lamentable, no? Molt content de guanyar la final del resultat i ja està. Vam tenir un problema complejo, un problema que, conforme tu comentaves, encara dona esta matí mos dona faena en la piscina i tal. Sí.
1: Exactament. Quins són els principals efectes d'este temporal, d'esta tempesta al municipi, que heu pogut comprovar?
0: Pues en la resta del municipi no en tengo massa incidència, tot i que la velocitat del vent, tenim aquest informe de meteorologia d'ahir, vam aplegar a 82 km per hora entre les 9 i les 9:10. Però en la piscina sí que tenim prou de desperdicis allí, hem engegat burrames, bueno, un desastre important. La piscina més xicoteta de xiquet l'han tingut que buidar per a netejar, la pequera impossible. La més gran estan treballant des de les 7:30 del matí per poder posar-la en funcionament a partir de les 2, que fan la primera sessió d'Aquagym, i bueno, estan allà tots treballant, tots els operaris, tot l'equip està en la piscina centrat, i ja està. També han tingut que actuar en alguna rama que s'havia quedat malament i que tenia cert perill per la gent que acudisca al recinte de la piscina, igual al bar que el que és la pròpia piscina en si. I bueno, pues és un trastorn important. No ha hagut que lamentar ninguna cosa personal, per tant, pues, bueno, per aquest aspecte, molt bé, no? Però en quant als danys materials, no són quantiosos, però sí que són de molta dedicació, i clar, és que no és el mateix agranar un carrer que la piscina netejar-la. Està costant-nos prou, però bueno, creguem que les dues podrem obrir, però bueno, un tema prou complejo. Però ja dic, menys mal que no va haver ningú problema personal, perquè va ser un moment, 10 minuts, d'un vent tremendo, tremendo. Ara estem també per poder penjar a la pàgina web de l'Ajuntament l'informe meteorològic, perquè com que passa de 80 km per hora, pues si algun veí o alguna veïna li ha produït algun deterior o alguna cosa en sa casa o en les seues pertenències, pues que pugui fer la reclamació a l'assegurança, que a partir de 80 km normalment el cobrix.
1: per el que estàs contant-nos, Ismael, no han hagut més desperfectes en altres instal·lacions municipals, ni carrers, ni arbres, ni mobiliari urbà.
0: No, més enllà de la brutícia, perquè quan hi ha aquestes coses, clar, és que una sèrie de remolis per ahir del vent que van acumular en brutícia per ahir, clar, no mos donat temps d'acudir a tots els jocs al mateix temps, no? I li han donat prioritat a la instal·lació de la piscina perquè és la que ara fa molta calor, aquesta setmana farà per tercera setmana una calor prou important, i li han donat preferència a això, no? Després ja començarem en la resta del poble per deixar-ho tot en ordre. Però no, més enllà de lo que és la molèstia i la brutícia que s'ha acumulat en altres jocs, no han tingut cap de problema ni en cap de part ni res, no han detectat ninguna cosa, inicialment ninguna cosa perillosa. De totes maneres, farem una al llarg del dia farem una revisió més exhaustiva per si, igual que han detectat en la zona de la piscina, alguna rama tal suposarà algun perill per la gent, pels veïns, pues el solventaríem ràpidament, clar.
1: Doncs Ismael Sant Víctor, com dèiem també al regidor de l'Olleria, millor que s'hagi quedat en un susto, que no hi hagin danys personals, i res, a seguir endavant. Moltíssimes gràcies.
0: Sí, no, a seguir endavant. Sí, esta setmana facin el favor de refrescar-se, de posar-se a la sombra dimecres i dijous, que seran dies de moltíssima calor, i nada, pues, per el que fa això, si ja és un susto, es dona per ben aprofitat, perquè bueno, pues no es guanya tots els dies un campionat del món de futbol, i bueno, pues ho donem per ben aprofitat. Així la veritat és que vam tenir un ambient molt bé, molt guai, la gent se va passar molt bé. Ho vam fer, en previsió de l'onatge, ja vam fer nosaltres la convocatòria dins de la sala multiusos, en l'aire condicionat en marxa, sense cap de tipus d'incident, i vam estar superbé. Però bueno, en fi, no passa més d'allà de la pròpia molèstia que suposa pel veïnat, i ja està.
1: Doncs Ismael, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
4: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
7: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
6: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
7: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
8: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
9: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
10: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges, tú ahorras, tú ganas.
11: ¿No será Tu Energía?
10: No. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
12: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Doncs després d'eixes incidències o esglais que van haver a la comarca ahir per la vesprada, durant la prèvia i durant el partit de futbol, doncs hi han municipis que van celebrar durant la vesprada nit doncs eixe partit, Ontinyent, igual que la majoria de pobles de la comarca, va viure este diumenge una vesprada per al record. La plaça Major es va convertir en un gran punt de trobada per seguir la final del Mundial entre Espanya i Argentina en una iniciativa de la regidoria de joventut que va omplir de gom a gom el centre de la ciutat. Música amb DJ des de les 7 de la vesprada, ambient festiu, centenars de persones reunides i una pantalla gegant per viure un partit que va fer vibrar els aficionats. Doncs volem fer balanç d'esta iniciativa amb el regidor de joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, Àlex Borrell. Bon dia.
11: Hola, bon dia, Esteban.
1: Abans que res, quin balanç feu de la resposta ciutadana? La plaça Major es va omplir completament.
11: Sí, sí, estem supercontents de com va transcorrer tota la vesprada, de l'ambient que es va crear, i és veritat que també vam tindre que fer front als factors climatològics que esteu comentant abans. Vam tindre un momentet que van passar dos o tres núvols i ràfegues de vent, també. Van caure quatre gotes i de fet, el DJ que teníem en el balcó de l'Ajuntament no li va donar temps a tapar la taula de mescler i es va banyar, i després no... El que és la part de DJ no la vam poder tindre on ens agradava, que era allí, però sí que la vam fer en lo que era la part de la pantalla, o sigui, que ho vam salvar molt bé. Però l'ambient fantàstic, o sigui, la gent va respondre estupendament i vam omplir de gom a gom la plaça de la plaça Major de l'Ajuntament.
1: Uh-huh. Va ser la semifinal i ja estàveu ahí pensant com fer la festa per a la final. En pocs dies hi havia que organitzar-ho tot. Va donar temps, vau poder fer i la gent va respondre.
11: Sí, estem molt contents perquè hem anat increixent, no? Comentava també l'altre dia amb Miguel Coy, que vam començar en el 700 de final del Barranquet en el partit front a Àustria, i a partir d'ahir els octaus de final en la plaça La Concepció, els quarts de final en el parc Pere IV, la semifinal en l'àrea 20 en el parc d'Oceas Mar, i ahir la gran final, no? En la plaça de l'Ajuntament. Hem fet tot el recorregut de la fase final d'aquest Mundial i també molt contents perquè al final era una demanda que es va traslladar la joventut, que volien que posar en pantalla per a poder viure de manera col·lectiva i en amics els partits, i estem molt contents que ells estiguen satisfets d'aquesta iniciativa. I a més també tenim el grup de corresponsals que ens ajuda molt. El grup de corresponsals és els joves que més implicats estan en el tema de joventut en Ontinyent, i també estaven molt convoiats en este partit i van preparar polseres per a repartir entre els joves, van omplir globus grans i van crear tota una sèrie d'activitats paral·leles per a donar més festa, no?, a la prèvia del partit.
1: Perquè en un esdeveniment d'aquest tipus, quantes persones poden arribar a treballar per muntar-lo? Perquè, clar, no, sí. hi ha treballadors municipals, empresa de so... Quantes persones sí. poden estar ahí treballant?
11: Sí, vam fer també un reforç de cadires, perquè com este cap de setmana també estava l'esdeveniment de les 24 hores esportives al poliesportiu, doncs n'hi ha una previsió d'ací de 800 cadires, en vam posar 400 més. Estava, com bé dius, l'empresa de so i imatge que van posar la pantalla i el set de DJs, que és MKM. Estava el personal municipal també del Departament d'Obres, al qual vull agrair també la seva implicació, al Guatxils de l'Ajuntament també, i també la policia local, que va estar pendent en tot moment de qualsevol incidència que es produïra. Així que van sumar esforços per a que tot transcorreguera correctament, no hi haguera cap incidència i es poguera celebrar de manera festiva el que van poder celebrar, no? Que va ser un partit que és veritat que vam estar ahí molt tensos fins al final, però el final va ser explosiu, realment, sí.
1: Creieu que este tipus d'esdeveniments reforcen la convivència i fan que la gent isca al carrer a compartir moments especials?
11: Sí, el futbol té aquest misteri, no? Que és veritat que unís, no? a la gent, i independentment d'ideologies, de pensaments, pareix que quan hi ha un partit se suma tot el món, no? Per una causa que tant de bo passarà més a sovint i no sols per partits esportius, no? Però bé, ja hem d'aprofitar també aquest moment que també, amb tots els problemes que n'hi ha en la nostra societat, doncs moments de sentir-se bé i de passar-ho bé, doncs, també hi ha que buscar-los, i una vesprada com la d'ahir, doncs aconsegueix això precisament, no? Penso que també és important.
1: Uh-huh. Àlex, malauradament a nit durant la celebració va haver gent que no sap celebrar-ho com es té que celebrar, i la figura del Pescauret, el monument del Pescauret, es va veure afectat, no?
11: Sí, sempre n'hi ha gent que sobrepassa, no? És enmig del que és una celebració. Per exemple, així a la plaça de Major també va haver gent que van encendre bengales, que tampoc deuria ser, i en seguida van tindre que per retirar-ho. I a banda, com bé dius, en la plaça de la Concepció, en Pescauret, doncs és de veres que es va trencar la part de dalt del cap, però sí que s'ha, al llarg del matí ja està han pogut, des del Departament d'Obres també, tornar a deixar conforme estava el Pescauret. Per tant, ja s'ha reparat, així que també donar-li gràcies al Departament de Serveis Municipals de l'Ajuntament, que ha actuat ràpidament.
1: Per acabar, quin missatge voldries traslladar a totes les persones que van omplir ahir la plaça Major i van contribuir a crear un ambient tan especial?
11: Doncs que dins de les activitats que estem preparant de l'estiu jove, perquè és veritat que una gran part d'aquesta quantitat de gent era gent jove, de fet ens han demanat que continuem amb aquestes iniciatives. Ara queden encara dos o tres activitats de l'estiu jove. Este divendres tenim una activitat de tobogans més DJ divendres per la nit en el poliesportiu. Doncs aprofitar per a que continuen gaudint-ho, i queda un altre dia també una festa de holi i d'espuma que farem al velòdrom del poliesportiu. Doncs no sé, continuar oferint alternatives d'oci a la gent jove, i que continua haguent la resposta que està haguent, que està sent molt positiva.
1: Doncs Àlex Borrell, regidor de Joventut, moltes gràcies.
11: Gràcies, com sempre, a vosaltres, Esteve.
1: Adeu.
11: Adeu.
12: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
1: Poquet a poquet anem arribant ens queda minut i 45 segons, a la una de la vesprada. Coneixerem eixa última hora de la informació nacional internacional, i després més contingut. Fins les dos de la vesprada estem així en el Hoy por Hoy, d'on tinyent la Vall d'Albaida. En pocs minuts tenim així el síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, acompanyat del portaveu de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig.

És la una de la vesprada, 7 minuts. Recordem el que ens queda encara fins a arribar a les 2 de la vesprada. Anunciàvem que en uns minuts anaven a estar així als nostres estudis el síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, que està avui de visita a la capital de la Vall d'Albaida, acompanyat del portaveu de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuts. En uns minuts parlem amb ells, perquè ja els tenim així a l'estudi principal de Ràdio Ontinyent. També anem a parlar de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, un esdeveniment que té lloc en el mes de novembre, però des de fa unes edicions també fan una versió d'estiu on porten les titelles a els pobles més xicotets de la comarca. S'inicia aquest recorregut aquest dissabte i durant l'estiu, fins a arribar a setembre, estaran aquestes titelles a alguns dels pobles de la Vall d'Albaida. I com estos dies està fent-nos unes temperatures doncs, un poquet més altes de lo normal i eixes nits també tropicals o tòrrides, què podem menjar per a eixa cuina fresqueta que ens pot vindre? Pues, li ho preguntarem a la nostra youtuber ontinyentina, a Carmina Gramatge. I tancarem el programa amb el Màgic Almendros, que ens presentarà Concierto Mágico, un nou espectacle que fusiona màgia i música en directe i que pròximament arribarà a pobles i entitats de la nostra comarca i de més enllà. Doncs eix és el menú que tenim des d'ara, el que ens queda de programa fins les 2 de la vesprada. I també, com ens agrada, anem a actualitzar temperatures, quina és la temperatura, quines temperatures tenim ara mateix a la comarca. Estem ara mateix entre els 28 graus i mig a Bocairent i els 34 graus també a altra part, casualitat, de Bocairent. A Bocairent tenen la temperatura mínima i la temperatura alta més alta de la comarca. Són exemples que a vegades aquestes onades de calor ens deixen als nostres pobles.

0: Hoy por hoy, Val d'Albaida.
1: Una i 11 minuts. Este matí ens visiten als estudis de Ràdio Ontinyent Cadena Ser el síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, i el portaveu de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuix, coincidint amb la visita que realitza el síndic de Compromís a la ciutat per presentar les propostes de la formació en matèria d'habitatge i per valorar la situació del teixit empresarial i industrial d'Ontinyent. Els donem la benvinguda als dos. Joan Baldoví, benvingut de nou a Ràdio Ontinyent.
2: Ben trobats.
1: I Nico Calabuig, benvingut a casa.
3: Moltes gràcies, un plaer estar ací.
1: Primer que res, Joan, el motiu principal de la visita és parlar de l'accés a l'habitatge, entre d'altres qüestions. Quina és la radiografia que feu des de Compromís de la situació actual a Ontinyent?
2: Bueno, el problema de l'habitatge és el problema principal, i així ho indiquen tots els estudis, fins i tot els estudis del Centre d'Investigacions Sociològiques. És a dir, és un problema que fa que xicons i xicones en la trentena encara tinguin que compartir vivenda en els pares. I així Ontinyent no és una excepció. Així Ontinyent acabem de passejar pel casc antic, veiem un casc antic abandonat, i per contra veiem que la zona universitària està tensionada en els llocs. Bé, és una situació que es repeteix arreu del país, però davant d'això els polítics han de prendre decisions. I veiem a un president del Consell, un president de la Generalitat, més preocupat per veure si és el pròxim candidat del Partit Popular a les pròximes eleccions. Hi ha un alcalde d'Ontinyent que troba que no sap encara quin vol ser el seu futur. És a dir, dos presidents que no actuen, un alcalde i un president que no actuen. Nosaltres així hem fet propostes en Ontinyent, hem fet propostes en el sentit de que es declare zona tensionada per poder intervindre el preu del lloguer. Fins ara encara no hem pogut discutir així en el plenari d'Ontinyent ixa proposta, que és una proposta que va a favor de la gent de Ontinyent, i que jo, si fora alcalde d'Ontinyent, seria el primer que hauria en fi, posat damunt de la taula, perquè és el principal problema. I després, nosaltres allà a les Corts hem fet propostes i aquestes propostes també han caigut, com diuen els castellans, en saco roto. És a dir, no s'ha fet absolutament res. Propostes en el sentit de blindar la vivenda pública, propostes en el sentit de que la vivenda pública s'adjudica per sorteig i no com han fet en la vivenda de protecció oficial d'Alacant. En definitiva, fem propostes i veiem un govern que no actua, que no fa res.
1: Nico, per a que els ontinyentins i ontinyentines o valldalbaidins o valldalbaidines que ens estiguin escoltant, eixa proposta que parlava Joan Baldoví, que vosaltres heu presentat, per a que l'entenguen bé, què significaria per a la gent?
3: Val, en primer lloc, el que cal dir és que actualment el que s'està plantejant per part de l'Ajuntament d'Ontinyent és cap solució al problema real de l'accés a l'habitatge. El govern municipal el que està fent és reactivar pais de fa 20 anys que estaven congelats i anunciar, com si fos un èxit, la construcció de més de 1.000 vivendes privades per part d'empreses privades, que no diem nosaltres que no faça falta construir vivenda, però que sí que és cert que són uns preus absolutament desorbitats als quals la gran majoria de la gent no pot accedir. Estem parlant de pisos de 250.000, vora 300.000 euros, que evidentment la immensa majoria de la gent no pot accedir. El repte real no és simplement construir vivenda al preu que siga, és sobretot garantir el dret a la vivenda i l'accés a la vivenda per a la majoria de la gent. I què suposa la proposta que nosaltres estem plantejant? Declarar Ontinyent zona tensionada implicaria avantatges com, per exemple, intervindre en el preu del lloguer, poder limitar, topar el preu del lloguer per a que no siga desorbitat com és i està sent en l'actualitat, ja ho ha dit Baldo abans, sobretot en la zona del Llum, en la zona universitària, però també s'estén com una taca d'oli per tota la ciutat. Això, i fins i tot comencen a proliferar les infravivendes. Per tant, declarar zona tensionada serviria per això, serviria també per a captar ajudes de l'Estat que s'han activat ara per a aquelles zones més tensionades, per a que les promocions privades incloguin vivenda protegida. I ahir també el que plantegem és que des de l'Ajuntament d'Ontinyent es modifiqui el pla general, que això ho pot fer perfectament l'Ajuntament, per establir una reserva d'almenys un 30% de vivenda protegida en cadascuna de les noves promocions de vivenda privada que vulgui reactivar-se. Per exemple, en tots aquests espais que s'estan reactivant ara, en compte de no fer res, no regular-ho de cap manera, el que implicaria això seria que el 30% de cada promoció nova de vivendes haurien de ser protegides i, per tant, més assequibles per a la ciutadania. I en tercer lloc, també, el que estem demanant és que es concentren tots els recursos possibles, totes les inversions possibles de l'Ajuntament i de la resta de les administracions en la rehabilitació. Nosaltres pensem que el gran repte urbanístic d'Ontinyent és la rehabilitació del centre històric. No pot ser que continuem creixent cap a fora en una mentalitat de fa 20 anys mentre tenim el centre cada vegada més despoblat, sobretot els barris de la Vila i del Poble Nou, però també comença a passar en les zones més antigues de Sant Rafel, del Llombo i de Sant Josep, l'envelliment del parc de vivendes i el despoblament. I per tant, el que pensem és que cal un model de ciutat més compacte, més sostenible i més detrellat, al cap i a la fi.
1: Si parlem d'altre tema, com puga ser les empreses, l'economia local o els polígons industrials, fa pocs dies coneixíem aquesta retallada de les ajudes de l'IBACE, unes ajudes ja promeses i que en molts casos ja s'han executat aquestes obres o estan executant-se. Quina opinió vostè, com a síndic de Compromís a les Corts, que un govern autonòmic doncs faça aquesta retallada i el que tenen que després es troben, no?, els propis, Joan, tu que has sigut alcalde, que els propis ajuntaments es troben en eixa retallada, no?
2: A mi em pareix una poca vergonya. A mi em pareix una falta absoluta de serietat. El que no pots fer és embolicar les empreses en aquest procés de modernització i després deixar-les tirades. Dir, no, ara no t'arribaran aquests diners. A mi, jo crec que això, els polítics seriosos, això no ho fan. L'anterior Conselleria d'Economia, que portava Rafa Climent, va fer un model de modernització de tots els polígons industrials. Era una iniciativa pionera en tot l'estat i que després han copiat altres comunitats autònomes. Si se'ls ompli la boca de que aposten per les empreses, no poden deixar tirades a les empreses. I ahir jo crec que el paper d'un alcalde no ha de ser el de plorar o el de dir aniré als tribunals. No, a veure, si tu tens un acord en la Diputació, en el Partit Popular, tu no pots dir que ara t'aniràs als tribunals. Tu el que has de fer és que aquests 60.000 euros que havies promès als empresaris d'ací d'Ontinyent arriben i has de buscar les fórmules. Per tant, menys plorar i més actuar d'una manera política. És a dir, fer política és fer que aquests diners arriben ací. Jo crec que si tu estàs en una administració en companyia del Partit Popular, el que has de fer és obligar al Partit Popular que complisca amb allò que els havia promès als empresaris.
1: Nico, si depenguera de Compromís, quines actuacions serien prioritàries per reforçar la competitivitat industrial d'Ontinyent?
3: Ja ho ha dit Baldo abans, no? Nosaltres, quan va estar el nostre company Rafa Climent al capdavant de la Conselleria d'Indústria, vam ser els qui vam impulsar este pla de modernització de polígons, que el que permet no és només que els polígons siguin més bonics, és que tots els serveis inherents als polígons industrials i que faciliten l'activitat diària de les xicotetes i de les mitjanes empreses, que no en tinguem, afortunadament en són moltes, pues que estiguen molt millor, siguen més adients i siguen més moderns i ajuden a eixa competitivitat de les empreses, no? I per tant, continuar aprofundint en eixa línia i evidentment establir noves línies per a renovació de maquinària, per a diferents accions que permeten que les nostres empreses siguin molt més competitives i que generen llocs de treball de qualitat, que és sobretot el repte que tenim ara, no? Que sobretot que a nivell de salaris les persones tinguin unes molt millors condicions. Parlàvem abans del problema de l'habitatge i el problema de l'habitatge en bona mesura també és pels baixos salaris que en molts casos s'estan cobrant ara per al preu de la vida que hi ha, no? I per tant, és molt important que des de totes les administracions impulsem esta modernització i que impulsem una economia molt més justa. Ho dia abans, Baldo, no? Al final, el del que estem parlant és de fer política. El que no pot ser és que s'hagi dit per part de l'alcalde i d'Ens Uneix que el pacte de la Diputació es pactava amb el Partit Popular i amb Vox per a evitar les retallades de la Generalitat, i que es casaven per diners i no per amor, i ara resulta que no tenim ni amor ni diners, no? En el cas de les ajudes a la indústria no n'hi ha ni amor ni diners. Per tant, per a què ha servit aquest pacte en la Diputació?
1: Heu parlat diverses vegades del pacte entre PP i Ens Uneix, o eixe amor, com deies, eixa relació que hi ha entre el partit de Jorge Rodríguez i el partit Popular. Com valoreu esta aliança, més enllà del que heu dit?
2: Bueno, jo el que estic veient és que alguns han perdut els principis. Jo estic en política perquè tinc principis. Jo no he canviat de jaqueta ni de principis com qui canvia de camisa. I alguns sembla que han perdut tots els principis que havien tingut per tal de tindre un pacte que, en definitiva, doni llocs de treball a alguns. És a dir, jo, per exemple, no he sentit a Jorge Rodríguez ni a Ens Uneix criticar que en la Diputació s'hagi creat una plaça ad hoc per a la dona del president, doblant-li el sou. És a dir, per urgente necessitat. O sigui, després, dos mesos després de ser president Pérez Llorca, hi havia una urgente necessitat de crear aquesta plaça i que aquesta plaça fora per a la dona de Pérez Llorca. Ahir no he vist res. He vist com estan desmantelant organismes culturals que depenen de la Diputació, trencant consensos i trajectòries modèliques en la Diputació i posant al capdavant a persones que no mereixen estar. I ahir tampoc els he sentit res. I després hem denunciat diverses vegades que esta Diputació comença a semblar-se molt a la Diputació de Rus. És a dir, si tu eres dels meus, tindràs diners. Si no eres dels meus, no tindràs diners. Per tant, jo no estic en política per a fer això, i això és el que critique d'eixe pacte.
1: Uh-huh. Nico, la plaça de la Concepció s'ha reformat amb ajuda de la Diputació i d'altres inversions que estan arribant a Ontinyent. Segons Ens Uneix, este pacte està permetent desbloquejar projectes i garantir estabilitat institucional, que és el que teniu que dir a això.
3: El que hem de dir és que Ens Uneix el que està fent és una política d'inversions d'aparador, no? Perquè venim ara caminant pel carrer Major, venim pel centre històric i estem veient quina és la situació real dels barris que més necessitat tenen d'inversió, que és d'abandonar total i absolut. És una vergonya que tinguem uns barris antics en una vàlua tan gran a nivell patrimonial i que ens han donat identitat a la nostra ciutat sempre i que estiguin absolutament abandonats. De l'obra de la plaça de la Concepció ho hem dit moltes vegades, no? Falten ombres, no és una obra que estiga feta d'acord amb els principis d'un urbanisme actual, en molts sentits. L'urbanisme actual que nosaltres defensem és un urbanisme de fer d'Ontinyent una ciutat refugi climàtic, de que un dia que tinguem 40 graus puguem amagar-se del sol baix dels arbres. A la vista està quin és el resultat d'esta obra, quina és l'opinió d'una gran part de la ciutadania, i per tant per a nosaltres no està tot només en els diners, està sobretot en com invertim aquests diners, com fem que cada euro públic siga útil realment per a garantir, per exemple, el dret a l'habitatge, que és del que estem parlant, per a garantir uns serveis socials forts i no privatitzar el servei d'ajuda a domicili de la dependència, com ha fet l'actual govern municipal, i de garantir al cap i a la fi que els diners vagin on més falta fan i no on més beneficien al partit del govern per a intentar traure rèdit electoral, que al cap i a la fi és el que pareix que busca sempre el govern del senyor Rodríguez i d'Ens Uneix. I per tant, nosaltres el que volem és liderar un canvi per a que aquestes inversions arriben a la ciutat, però que s'invertisquen els diners on cal, on realment fan falta, en les coses que importen i que realment ajuden a millorar la vida diària de les persones.
1: Més enllà de la crítica política, quines iniciatives concretes plantegeu per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, no sols d'Ontinyent, sinó de la Vall d'Albaida?
2: Pues mira, parlant de vivenda, nosaltres hem fet propostes que ens han tombat. És a dir, nosaltres, a banda de la proposta que ell ha dit de garantir que un 30% de totes les noves urbanitzacions hi hagi una reserva de vivenda protegida, Nosaltres hem fet la proposta de que la vivenda protegida ho ha de ser per a sempre. És a dir, no 15 anys, no 20 anys i després poder especular com si fos el mercat lliure. Nosaltres hem dit que els diners que s'han gastat per ajudar a construir vivenda pública han de garantir que aquesta vivenda ho siga a perpetuïtat, sempre, que siga sempre vivenda pública. Després, que el model d'adjudicació d'aquesta vivenda, pensem que si no en tinguem, hi ha 234 famílies que estan esperant vivenda pública. Nosaltres diem el model d'adjudicació ha de ser per sorteig entre totes les persones que compleixen els requisits. Hem vist quin ha sigut el model del Partit Popular en les naus d'Alacant, que s'han beneficiat, el que nosaltres diguem, el lobby del gin tònic i eixa gent que està en Alacant xuplant com a sangoneres. Per tant, nosaltres apostem per aquest model i després, en el cas de la indústria, nosaltres hem apostat sempre per això, per inversió. El que no pot ser és que hi hagi menys, diguem, estem, hi ha menys impostos, però menys impostos no és llevar-li 17 euros a una família i després reduir en serveis públics. Nosaltres el que diem, i ho hem fet en estos pressupostos, és incloure 200 milions addicionals en els serveis públics essencials, educació, sanitat i serveis socials, perquè són eixos serveis són els que donen la qualitat de vida a les persones, el que donen igualtat d'oportunitats a tota la gent i el que, en definitiva, fan que totes les persones, amb independència de quin sigui el seu origen, amb independència de quin sigui el barri on viuen, tinguin les mateixes oportunitats. I això ho hem fet en els pressupostos presentant més de 1.000 esmenes als pressupostos de la Generalitat.
1: Nico, quins objectius vos marqueu des de Compromís per on tinguem per als propers mesos?
3: L'objectiu és el mateix que des de que vam començar esta legislatura, que és sense parar de treballar pel benestar de la ciutadania d'Ontinyent, presentant propostes constructives, positives, per a fer que la ciutat avance en tots els àmbits, sobretot en els àmbits prioritaris, en matèria de vivenda, en matèria de serveis públics, també en matèria de model de residus, que no hem parat de fer propostes al respecte, i per tant el que volem fer és continuar treballant en eixa línia i continuar també denunciant totes aquelles qüestions que la majoria absoluta d'Ens Uneix no està atenent com cal, i un model de govern que nosaltres pensem que està esgotat i que volem canviar, i volem que durant tots aquests mesos, amb les nostres propostes, amb la nostra acció política en benefici de la ciutadania d'Ontinyent, aconseguim convèncer a la ciutadania per a fer possible el canvi que Ontinyent necessita i mereix.
1: Joan Baldoví, moltes gràcies per la visita. No sé si vols afegir alguna coseta més en este minut que ens queda.
2: A mi el que m'agradaria en este minut és dir el canvi és possible, el canvi serà possible el 2027. Nosaltres diguem, quan toque regarem al maig del 27 a la Generalitat i a l'alcaldia d'Ontinyent.
1: Joan, moltes gràcies. Nico, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
4: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
5: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
6: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
7: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
8: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomiké?
8: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro Cremaet! Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
10: Este dissabte 25 de juliol a la una del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la una del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Baida, només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
11: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: I parlem ara de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, una de les cites culturals més consolidades de la comarca, que inicia una nova etapa amb Lola Domingo com a directora artística. Tot i que la mostra, la gran mostra, continua celebrant-se com és habitual al mes de novembre, aquest estiu torna una extensió molt especial que porta espectacles familiars a diferents pobles de la Vall d'Albaida. Enguany la protagonista és la companyia valenciana Finestra Nou Circ amb el seu espectacle Royal Circ, una proposta que combina circ, humor, màgia i teatre per a tots els públics. Lola Domingo, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada, què tal?
1: Molt bé, benvinguda i encantats de conèixer-te, bueno, de conèixer-te...
12: De posar-me veu.
1: Exacte, exacte, efectivament, efectivament. Què significa per a tu posar-te al capdavant d'un projecte tan consolidat a la Vall d'Albaida?
12: Uf, a veure, és una gran responsabilitat. Jo agraeix moltíssim a Bambalina Titelles i a Marisol Limiñana la confiança que han posat en mi i a la Mancomunitat de la Vall també. Espero fer-ho també com ells al llarg d'estos anys que han estat al capdavant i jo el que vaig a continuar és fent exactament el treball que feien ells, que ho feien molt bé. Els municipis jo crec que estan molt contents en la programació de la mostra i esperem que continuen igual.
1: Com deia, la mostra té lloc, la mostra de Titelles té lloc al mes de novembre, però sí, des de fa uns anys també existeix eixa versió d'estiu. Quin és l'objectiu?
12: La mostra d'estiu.
1: Sí.
12: Sí, a veure, la història, l'any passat va fer el 40 aniversari de la mostra de Titelles i sí que vam voler consolidar el projecte cultural comarcal i es van incorporar a lo que diem la mostra d'estiu els municipis restants de la comarca. I l'any passat van participar 34 pobles entre la mostra oficial de novembre i la mostra d'estiu. Enguany participen 33 i lo que sí que es fa és pues, consolidar este projecte cohesionador inclusiu de tots els municipis. Enguany en la mostra d'estiu tenim a dos companyies. No només la Finestra Nou Circ amb Royal Circ, sinó també a la companyia La Tròcola amb l'espectacle Juga. Cadascú d'ells farà 5 espectacles en 5 municipis diferents per a tindre els 10 municipis que participen en guany a la mostra d'estiu.
1: Com alguna vegada ens han dit tant Marisol o la consellera de Cultura, Carolina Mengual, és una manera, no?, de que aquests espectacles arriben a eixos pobles xicotets que si no fora per la mostra, per la Mancomunitat de Municipis, doncs no arribaria, no?
12: Clar, la mostra el que té és una programació, o sigui, el que intenta és tindre una programació descentralitzada, que arriba a una gran majoria dels municipis de la comarca. El que volem és consolidar un projecte cultural comarcal, ja ho he dit abans, cohesionador, inclusiu. I sobretot, aquests pobles més menuts, que no tenen cases de cultura condicionades per a rebre un espectacle de mitjà format, el que fem és, en la mostra d'estiu, dur-lo al carrer i que siga un projecte democratitzant per a l'abast de tot el món, des de 0 fins a més de 99 anys.
1: com dèiem abans, és l'espectacle Royal Cirque. És una proposta que barreja circ contemporani, clown, màgia, malabars i acrobàcies. Què trobarà el públic quan vaig a veure-ho?
12: Bueno, pues esperem que trobe molta diversió. És un espectacle còmic. No hem de deixar de banda que és la mostra de titelles, encara que siga la mostra d'estiu. Els titelles són el que cohesiona tota la mostra. Pensem que també tot el que siga titelles, manipulació d'objectes, ahí entra el circ, i el circ és el que més agrada normalment als municipis per a estiu i per a poder apropar tot el món dels titelles i de la manipulació d'objectes al públic de cadascú dels 10 municipis que formen part d'esta mostra d'estiu. Esperem que trobem un gran espectacle i que els agrade molt.
1: I ja esteu treballant, com no, en la Mostra Internacional de Titelles, la del mes de novembre. Ens pots avançar alguna pista del que esteu preparant?
12: Clar que sí.
1: A veure.
12: La Mostra de Titelles ja està tancada. Totes les companyies ja saben quin dia venen. Enguany es celebrarà del 5 al 8 de novembre, de dijous a diumenge, i són companyies participants de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, de diferents comunitats autònomes de la resta de l'Estat, pues, Catalunya, Aragó, Andalusia, Múrcia, i també d'àmbit internacional. Continuem amb aquesta línia de treball. Enguany ens visitaran dos companyies de França i de Bèlgica, i són companyies molt reconegudes, no només les internacionals, sinó també les estatals, i farem la inauguració de la mostra, la presentació del catàleg d'espectacles de la mostra el 16 de setembre amb l'espectacle Gota de Txema Muñoz, que ha guanyat el premi a millor espectacle de carrer en la darrera edició dels Premis Mars a 2026. Això per posar un exemple. Sí. Durant els 4 dies trobareu moltes companyies molt diferents, participants, totes al voltant del Montit de Jaire.
1: Doncs això serà en novembre, però abans, des d'este dissabte, arranca la versió d'estiu amb Finestra Nou Circ i l'espectacle Royal Circ. Doncs, Lola Domingo, moltíssimes gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que puguem parlar al llarg de la mostra d'estiu i al llarg de la mostra de titelles a la Vall del Vall de novembre. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Bona vesprada. Adéu.
12: Adéu.

0: I aquestes altes temperatures que estem tenint ens obliguen a canviar molts dels hàbits i també la manera de cuinar i d'alimentar-nos. A l'estiu busquem plats més frescos, receptes ràpides, aliments hidratants i idees que ens facin passar menys temps davant dels fogons. I de tot això volem parlar avui amb la creadora de contingut gastronòmic i youtuber ontinyentina, Carmina Gramatge, que segur que ens dona consells i propostes perquè menjar bé també siga fàcil durant aquests dies de més calor. Carmina, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com estem?
1: Molt bé, un poc acalorat, però molt bé.
0: Sí, estem tenint unes temperatures...
1: Sí, sí, guapetes, guapetes. Sí, sí, sí.
0: Amb aquesta calor que estem patint estos dies, el primer que ens ve al cap, Carmina, és fugir dels fogons, no? Perquè com que es donen un poquet de calor.
1: Algo fresquet.
0: Sí, apetís, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I doncs, tu creus que canvia la manera de cuinar quan arriba l'estiu?
1: Home, claro, claro. Estan més les ensalades, les coses, els gazpachos, està tot més fresquet. Claro, esta ensala que el dic la que faig jo, ara en l'estiu, que és, pues, agarres i bulls queradilla, ceba, penques, carxofes. Ara no n'hi ha penques, però bueno, està congelada, n'hi ha avui en dia de tot, de carxofes i de tot. Agarres, ho bulls tot, és quan es gela, fas un poquet d'alioli, fas un poquet d'alioli i ho mescles tot. Simplement tot això. Després això ho poses a la nevera i això està boníssim i està en un moment fet.
0: Fresquet i apetís, eh?
1: Sí, i ara també, pues, ara que ve la temporada de les tomates, pues, també agarres tomates, es partixes per la meitat, poses un plat de tomata, un este de queradilla, un poquet d'atún, un poquet d'ou, un poquet de pimentó, i ho facis com si fos un pastel i ho talles i també està molt bo.
0: Que bo. Se m'està fent la boca aigua d'escoltar-te. Quins diries tu que són els aliments que no poden faltar doncs, en una cuina ara en estiu? Has nomenat, per exemple, les tomaques. Ara, a tota hora, puguem menjar tomaca, no?
1: Tomates, pepinos d'ací d'on tenien, el meló, aquest groguet d'or, que també està molt bo. Això, en un poquet de jamón, està molt bo. Els pimentons, els albergines, tot això a torrades, fa un espencat que també està tot molt bo. Tot això n'hi ha que tindre en la nevera. Un bon gazpacho també, tot.
0: N'hi ha gent que diu que a l'estiu perd la gana. Com podem continuar menjant de manera per a que doncs, ens apetisca un poquet, no?, a menjar?
1: Si jo acabo de veure ara una xica que diu «Ah, jo no sé què fer de menjar, jo no tinc gana de menjar, aplega l'hora de menjar i no». Pues és el que estic dient. Jo dic, pues mira, un bon pepino, una bona tomata, setes un potet d'atún, un ou dur, un plat i dinar. Perquè ara la calor que fa, pues, algo de calent no t'apeteix, ni cassola, ni gazpacho, ni una paella, ni res.
0: Ni putxero, ni...
1: Sí, no, però putxero sí que la gent sí que... Jo la setmana passada va vindre un mexicano i vaig tindre que fer un putxero, però... I un putxero, i dic, la calor que fa, pues sí, volien un putxero. I diu que estava molt bo, pues ala, va. No. Sí, sí.
0: El que faci falta, eh?
1: El que faci falta, sí, sí, sí.
0: I si parlem de les fruites de temporal, les fruites d'estiu, quines recomanaries aprofitar ara?
1: Ara estan les bacores, que estan molt bones, les figues, bueno, no sé en valencià com es diu una, les figues, es diuen
0: sí,
1: figues, no?
0: Sí, figues.
1: Es diuen figues, estan els melocotons, estan també els ciruelos, les cireres, les picotes, el meló roig, el d'Alger, que també fresquet, està molt bo. També és un gazpacho de meló d'Alger, el tritures tot i està com si piqueres àvia, però està molt bo. Tot això té que estar a la nevera.
0: Anava a preguntar-te, Carmina, que si tu ara tens convidats, no com el mexicano, que li va
1: sí,
0: fer un
1: sí,
0: putxero,
1: sí, sí.
0: Sinó ara, no sé, uns platerets aixina més fresquets, que els oferiries tu als teus convidats?
1: Pues una bona ensalada. Una bona ensalada, lechuga, aguacate, pepino, tomata, una bona ensalada. I ja està. És que no apeteix altra cosa, eh? I després un platere de jamón, un platere de formatge, i ja està, menjar. I un poc bon got d'aigua fresqueta, i sobra.
0: Sí.
1: I ja està.
0: I acabem amb un repte, Carmina. A veure, si només pogués recomanar un únic plat perquè sobreviure gastronòmicament a esta onada de calor, quin seria ese? I per què?
1: Pues no sé,
0: un plat a soles per poder sobreviure a les temperatures que estem tenint.
1: El que estic dient, tio, una bona ensalada. Una bona ensalada, però bueno, és que ensalades n'hi ha de tantíssimes, n'hi ha de moltes formes. Està l'ensalada, aquesta que jo la tinc en el llibre, que és tomateta, tallaeta, cebeta, quedadilla, atún, tot això està tot mesclat en un ratllet d'oli i sobra.
0: Cebeta morà o
1: la que vulguis, morà o la ceba d'ensalà, aquesta xicoteta, sí. Com es sí. diu? La ceba normal?
0: Sí, la tendra.
1: La tendra, això volia dir jo, la tendra. Tot això fas... Hasta jo m'agrada molt també aquesta cebeta tendra, torrar. La torres al forn, simplement. La seva torraeta, després la traus quan es gela. La fas així a la juliana, i en un ratllet d'oli. Així a torraeta. Això ho añadixes a un poquet d'ensalà, i bueno, a mi m'encanta la seva així a torraeta. Està boníssima. I també està la tomata, que també la pots fer. La fas al forn, quan la traus del forn, no molt, li lleves tota la pell, la ses ben asseta, agarres un tenedor, les xufles, escatxufleta, en un ratllet d'oli i te la menges així. Això ho feia ma mare i això estava boníssim.
0: Que bo.
1: La tomata així.
0: Que bo.
1: Si, mira, tot el menjar, si fas un poc de carinyo, tot està bo. És així o no?
0: Sí.
1: I si te ho donen a punt, encara millor. O no?
0: Sí, clar, que arribar i tindre la taula claro. Parada, eh?
1: A mi quan arriben, ui, què has fet de dinar? Però fet... Ah, pues que bo, que bo. Ja està. Menys ni menys.
0: Carmina, moltes gràcies.
1: I
0: a veure si mos deixen un poquet descansar aquestes temperatures, no?
1: Bo, diu que demà i després demà que estan amenaçant, què farà?
0: Sí, sí.
1: Mare meva. Bueno,
0: a veure.
1: Ho passem.
0: Sí.
1: Nosaltres som valents. Ho passarem tot.
0: Gràcies, Carmina.
1: A vosaltres. Ale, va.
0: Adéu.
2: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
3: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
2: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
3: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbenginyers.com.
5: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana a Ontinyent t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ajuntament d'Ontinyent.
6: Jefe, un nomikai?
7: Un nomiké?
6: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
8: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
9: Este dissabte 25 de juliol a la 1 del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les 4 bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la 1 del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
10: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: I anem a rematar el programa d'avui, abans de que arriben les notícies de les 2 de la vesprada. La màgia i la música s'unixen en un espectacle que promet sorprendre públics de totes les edats. Magic Almendros està ultimant els detalls de Concierto Mágico, una producció innovadora on les bandes de música deixen de ser simples acompanyants per convertir-se en protagonistes d'un show en què la il·lusió, l'humor i la participació del públic es fusionen amb composicions originals. Així que avui volem conèixer com naix aquesta idea, què ofereix aquest nou espectacle i per què pot convertir-se en una proposta diferent dins de la programació cultural. Així que qui pot contar-nos més? Doncs Magic Almendros. Bona vesprada.
7: Bona vesprada, Esteban. Com estem?
0: Molt bé, encantats de parlar novament amb tu. A veure, primer que tot, què és exactament Concierto Mágico? Com definiries
7: aquest? En realitat és The Magic Symphony... The Symphonic Magic Show, ¿vale? És el nom que estem donant-li. I res, simplement serà un espectacle de màgia, però on la banda de música serà la que tindrà molt de protagonisme. O sigui, totes les obres estan composades expressament per a l'espectacle i tots els jocs estaran també dissenyats expressament per a l'espectacle amb la banda de música.
0: I com va néixer aquesta idea?
7: Pues mira, jo és que fa molts anys, jo soc músic també, i fa molts anys en la meva banda, la que era la meva banda, la banda de Brasil, tenien que fer un concert un poquet especial i se me va ocurrir fer un espectacle de màgia. I entre els músics i jo vam pensar, vam fer, i va eixir molt bé. Després d'aquest concert, en una altra ocasió, el vaig aconseguir repetir en una altra banda. I jo ja ho tenia com aparcat. I fa poquet pues, vaig estar en contacte amb Mario Roig Vila, que és compositor i director, de fet és el xic que està darrere de les composicions d'aquest concert, que hi té una producció, una productora de musical, que es diu Aura Crea Músic, i vam estar parlant i van dir de poder replicar-ho, però a més professionalitzar-ho. Que no fora simplement... Tinguem que fer un concert especial? No, anem a fer un producte que siga una bomba, vamos.
0: És algo que apeteix pel que estàs contant-nos, això de la música i la màgia, perquè no és un espectacle de màgia convencional.
7: Exactament.
0: Les peces musicals, com deies, han sigut creades expressament per al projecte. Per què era important comptar amb música original?
7: A veure, estem en una zona que en cada poble hi ha 3-4 bandes, 2, una banda. Creiem que té molt de potencial el poder implicar els músics i que ells formen part també d'aquesta experiència, tant de veure-la com des de darrere, a participar en ella. O sigui, nosaltres el que anem a donar-los és un producte que estarà fet ja per a que ells els agarren i puguen treballar-lo. I després, una vegada ells ja els tenen treballats, cada banda té la seva part treballada, és quan ja incorporem, pues, en el meu cas, la meva part, que serà pues, ja el tema de la màgia. Clar, per als músics és una cosa molt diferent. No és tocar passodobles, marxes o obres, no, és un poquet de cada. Hi haurà músiques que estan completes, hi haurà altres que seran simplement efectes de sonido, no sé, lo que faci falta per al show. Uh-huh. I els demás, pues, si en el truco de màgia, per dir-ho d'alguna manera, fa falta que un músic s'alce i traga un mocador, pues igual traurà un mocador, o igual un conill, i el públic no s'ho esperarà. Saps el que vull dir? És un poquet el poder jugar amb tota l'envergadura que comporta pues, el tindre pues, no sé, a 40, 80 músics a disposició i que formen part també de l'espectacle, el públic també serà part de l'espectacle. Entonces és una proposta que està molt, molt interessant i de moment pues, estem treballant encara, però ja tinguem dates i a poc a poc anar traguant-ne més i anar fent.
0: Uh-huh. Ara mateixa este projecte, diríem, pel que tu ens estàs contant, està obert a oferir-lo a qualsevol banda, siga de on siga, per a que l'agarren com a seu, el practiquen i després es puga fer al seu municipi, no? Podríem dir.
7: Exactament. Ara, normalment, el que estan fent les bandes que ja tinguem a paraulades i estem treballant ja, N'hi ha algunes que se ho autofinancien, n'hi ha altres que el mateix ajuntament és el que diu no, això és de qualitat, jo vull pel meu poble, i és el que l'ajuntament és el que es posa en contacte amb nosaltres. Però lo interessant és això, que nosaltres li donem tot mas de caer a la banda. Ells sols tenen que ensaiar-ho i tocar-ho el millor que poden, i després ja, evidentment, ja ens juntem el conjunt sencer i acabem d'ultimar el que és l'espectacle en si. Uh-huh. I és apte, pues, pràcticament per a tots els nivells de banda, o sigui, que estem fent-ho molt bé perquè no es quede soles en una élite o es quede soles en unes bandes grans, estem fent així.
0: Està pensant només per a auditoris o també es pot adaptar per a places, carrers o espais oberts?
7: Home, tot té unes limitacions, perquè al final en projectes grans sí que necessitem unes condicions, pues, tindre uns espais també per a poder a guardar coses, traure, tindre tal. Jo quan ho vaig fer en el seu dia, es va fer en carrer la primera vegada, però vam adaptar l'espai, pues, vam fer com uns xicotes camerinos als laterals i tot. Vam fer un xicotet teatre, per dir-ho en el carrer. Tot és parlar-lo, veure les condicions que es necessiten i adaptar-ho. Però segurament ho podem adaptar. Això és que, com te dic, és un projecte molt bomba, però serà prou versàtil.
0: Ens deies que ja teniu, doncs, en l'agenda fetges tancades. On s'estrenarà? Quin serà aquest poble que veurà nàixer aquesta primera representació?
7: Si no canvia res, serà en Albaida, ja de cara a final d'any.
0: Així que hi haurà
7: de
0: que...
7: De moment, vaig a dir-vos que mos sigueu en redes socials i ahir ho publicarem tot. Perquè com encara no estem fent la publicació massiva, de moment ho deixem un poquet en secret, també. Però, però no, però sí, ja hi ha cosetes que podeu estar atentos a les redes socials que ahir ho direm pronte, quan anunciarem.
0: De quina manera vos puguem buscar a les xarxes socials?
7: Doncs pues mira, jo soc Màgic Almendros, me trobeu superfàcil, i per l'altre costat està Mario, que seria Aura Crea Músic. Doncs i ahir pues, ja tinguem tota la informació, i ara estem començant a fer la difusió i ensenyant cosetes i entrevistetes i coses així, on ja estem explicant poquet a poquet els detalls de lo que va ser el projecte.
0: I per acabar, si hagués de convèncer en només 30 segons una banda de música perquè aposte per aquest espectacle, què li diries?
7: Pues mira, que lo primer, que se van a passar bomba. Per experiència pròpia, els músics van a disfrutar un montó. A més, van a veure secrets de dins de lo que és un espectacle de gran envergadura, on normalment hi ha coses que no es veuen o com funcionen. Després, musicalment, Mario és un fenomen. O sigui, si eres músic, segurament coneixes el seu nom, perquè has tocat moltes peces seues. Això està claríssim. I al final és això, és un show molt diferent, i després, quan tisques de l'espectacle, vas a sentir una satisfacció molt gran d'haver participat en un projecte així, perquè, el que dic, és molt diferent i molt agradable de treballar. És molt, molt divertit de treballar internament. No és anar als ensaios i ja està. Està guai, és curiós.
0: Doncs tindrem que esperar a l'estrena, com has dit, a final d'any en Albaida, per a poder anar i veure exactament què és el que teniu preparat. I com tu has dit, qualsevol banda, qualsevol ajuntament pot buscar-vos i contractar aquest nou espectacle que fusiona música, humor i màgia, tot juntet en un únic espectacle. Doncs, Màgic Almendros, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres sempre.
0: Gràcies, bon dia, adeu.
7: Ale, adeu.
0: Adeu.

Sastre. Doncs amb Naina i la Fúmiga anem cap a les dues. Així posem el punt i final al programa d'avui. Continua la programació a través de les zones de ràdio en Tinyent Cadena Ser. En uns minutets, l'actualitat, les notícies nacionals, internacionals, regional i la més propera, la d'ací, la de la Vall d'Albaida. Gràcies.

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: La Diputació de València es comarcalitza amb el Pla d'Oficines Comarcals per estar més prop de tu. Ontinyent acollirà la nova oficina per atendre els 34 municipis de la Vall d'Albaida. Més assistència tècnica, jurídica i gestió tributària sense eixir de la comarca. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomiké?
4: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
6: En Satibala Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Girón 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Satibá, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
7: ¿Nomikai?
6: Y acaba diciendo,
7: ¿otro cremaet?
6: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Girón 9, Satibá.
8: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ayuntamiento Ontinyent.
9: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
10: Este dissabte 25 de juliol a la una del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la una del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Ràdio Ontinyent.
11: Cadena Ser. El poder de la conversación.
12: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
13: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
12: ¡Qué buen servicio!
13: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: La Ventana, con Marta del Vado.

0: Martin Garrix, una noche única junto a Marshmello y Corolova, con el mayor espectáculo de música electrónica del verano. Consigue ya tus entradas en peligrofest.com. Recuerda, 25 de julio, Martin Garrix en Valencia. No dejes que te la cuenten.
1: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre en diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.